set, apai d'aquesta txanda o pet. Dois d'i mamser i que tu i pot que es que en llesc. Felly saf, ar dy set, apai d'aquesta txanda o pet. Dois d'i mamser i que tu i pot que es que en llesc. Mi daith wyl